0: Car tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclode publicò un ensaggio poderoso sulla diversità. Il giornalista Biarnès pausò una guide critique e rigorosa sull'uniformizzazione linguistica e defende la diversità come un gioco democratico e ecologico maggio. Joan Thomas. David Groclode publicò La diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libro che tutto occitanista, anti-occitanista, ecologista, democrato, de tutto burro, ha delegi. Un libro de tesi tutto spla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libro pla escrit, clar, una parola su su linguistico, e spas la d'un universitari mas d'un home che sap so che diz e cusap dire. L'autu es giornalista e ha trabagliat tutto sabido sulla questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensatge de 37 capítols, David Groclode enviais pauso las questions de la diversitat de les llengues e respon a las questions matches que totes haven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una gaire critic sul biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una pla grande finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues autres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç de la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallel la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autu se contento pas d'analizar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà far una segunda edició a cos d'un gran editu parisenc ailas. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Fourro burro!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Conseil d'Estat confirma sa légalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic maggi, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environnamentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environnamentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dins una decisiu emesa el 29 de juny passat, l'Humainau Tribunal Administratiu refuset los recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmet que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic maggi. Los jutges decidigueron que els beneficis esperats del projecte, incluent un temps de viatge reduït, la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerèrum també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguèt revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Tolosana que autoritzèt la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'hotelier demoro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilitzats per l'obrat. Aquelles procedures sus separados del litigi administratiu que és ara barrat.